Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metalbusters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Grogui Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
2: Ètica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, serà el moment per l'entrevista des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, que parlarà sobre l'estat de les pol·linitzadores al Baix Montseny i també del Vallès Oriental. A 9:45 serà el torn de rebre a l'estudi. No hi haurà en Guillem Sánchez, però sí que tindrem els tuits i ho farà des de l'estudi a l'Andreu Jiménez. I avui tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius de les nostres comarques. I a més, un cop acabat el repàs, parlarem del Hike and Fly. Això ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Cavallera de Sant Joan de les Abadeses i Ugaza, Xavier San Fulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ramon Cotarelo incendia la Diada Ripoll amb un discurs partidista i contra l'islam. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: El politòleg, escriptor i doctor en Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Ramon Cotarelo, va pronunciar un discurs molt polèmic durant l'acte institucional de la Diada Nacional que es va fer divendres al matí al monestir de Ripoll. Cotarelo, que va ser l'encarregat de fer la glossa després de la renúncia del filòsof i articulista Bernat de Déu, va fer un discurs totalment partidista a favor d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols i en contra de l'islam. Sentim-ne dos fragments.
2: Aliança Catalana i Sílvia Orriols són extrema dreta. Tret característics de l'extrema dreta fer valer la violència com a instrument polític. I aquí els únics que fan valer la violència contra els seus adversaris polítics és l'extrema esquerra. L'islam és una ideologia política totalitària i sobretot sectària, criminal.
1: Un discurs incendiari que va obligar l'Ajuntament a desmarcar-se'n a través d'un comunicat en què deia que no coneixia el contingut del mateix prèviament. Va dir que eren opinions del Rosselló no consensuades amb el consistori i que lamentaven que el discurs no se centrés estrictament en la Diada. La mateixa alcaldessa va dir que subscrivia bona part de la seva intervenció, però que no era el context ni el lloc adequat per expressar-lo, tot i que va negar que digués que s'havia de recobrar la mili per fer la Guerra Santa. Podem sentir què va dir exactament.
2: Hem viscut de primera vegada en la història d'Europa 75 anys sense guerra, és a dir, tres generacions que no han viscut una guerra, i les dues últimes no només no han viscut una guerra, sinó que no han fet ni tan sols el servei militar, és a dir, no saben defensar-se, no saben disparar una arma, estan preparats per a la guerra.
1: Així és com va acabar el seu discurs, amb una cita que va dir per última vegada el primer ministre de Grècia el 1940, quan la Itàlia feixista va envair el país hel·lènic.
3: Endavant, fills dels grecs, allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones, els santuaris dels déus dels vostres pares, les tombes dels vostres avantpassats. És l'hora de la lluita final.
1: No cal dir que tots els partits de l'oposició, excepte el PSC, van criticar Cotarelo i el contingut del seu discurs. Esquerra va dir que havia tiat l'odi i havia fet un discurs totalitari i xenòfob, Junts, que s'havia convertit en un míting de partit amb un discurs que no comparteixen molts ripollesos. Som i Ripoll va qualificar la glossa de nefasta i partidista i que, com deia, Esquerra havia fet mofa del papa de Roma i el catolicisme, mentre que l'Alternativa per Ripoll CUP no va assistir ni a l'acte perquè no volien ser còmplices, segons deien, dels discursos d'odi i confrontació i d'una glossa que no el representava.
0: 11 famílies dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic estan en risc de desnonament. Els habitatges que van néixer com un projecte de lloguer assequible i que ara formen part del parc públic tornen a estar al centre del conflicte entre les famílies i administració. Andreu Jiménez, del 9FM.
4: Veïns i veïnes dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic es van tornar a concentrar dimecres a la tarda per denunciar la situació d'exclusió residencial i vulnerabilitat que pateixen. En els pròxims mesos, 11 famílies podrien ser desnonades dels seus habitatges. Els blocs, formats per 104 pisos, van ser construïts per la Caixa i formaven part d'un programa d'habitatge assequible. Clara Cuso, membre de la PA Osona, en fa ressò.
5: A partir d'aquí, moltes veïnes es van veure abocades a marxar o van començar a rebre demandes judicials de desnonament. Només en casos molt concrets de vulnerabilitat residencial, sobretot en casos amb menors, es va aconseguir algun lloguer social. Aquest mateix modus operandi de la Caixa en el seu moment es va repetir a totes les altres promocions d'habitatge assequible en protecció oficial que hi havia arreu de Catalunya.
4: L'any 2023, un cop finalitzat el període de protecció oficial, la Caixa va posar fi al programa. Als llogaters se'ls va oferir la possibilitat de comprar els pisos, però les famílies denuncien que els preus eren inassumibles i moltes es van veure obligades a marxar.
5: Ningú no vol viure en aquesta situació inestable i la volen regularitzar. Algunes, que podien tenir capacitat per llogar pisos, es troben, a més, en una ciutat on se'ls nega el dret i on s'exerceix racisme immobiliari per part de propietaris i d'immobiliàries.
6: El parc d'habitatge de la comarca, com tots coneixem ja, està totalment tensionat fruit de l'especulació i l'absència durant dècades de polítiques d'habitatge enfocades a la garantia dels drets socials. I tot això impossibilita a moltes famílies accedir a un habitatge digne.
4: Davant d'aquesta situació, diversos moviments socials van pressionar les administracions perquè els habitatges es mantinguessin com a lloguer social. El 2024, l'Incasòl va adquirir 76 dels pisos que van passar així a formar part del parc públic d'habitatge. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha iniciat processos per recuperar els habitatges i que això pot acabar amb el desnonament de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Irene Pérez és membre de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
6: Sol·licitem que els ajuntaments de la comarca, especialment els declarats en mercat tensionat, posin al centre de les polítiques assegurar el dret a l'habitatge, ampliant el parc d'habitatge assequible. I finalment demanem també que la ciutadania i el veïnat es solidaritzi i mobilitzi per aturar els desnonaments.
4: El primer desnonament es va poder aturar el passat 26 de juny. El pròxim està previst per al 23 de setembre a les 10 del matí. L'objectiu de les famílies i dels moviments socials és trobar una solució que permeti garantir la continuïtat residencial dels veïns i mantenir els habitatges com a lloguer assequible.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa per licitar les obres del gimnàs municipal abans que acabi el 2026. L'objectiu és que les obres es facin durant l'any que ve. Laia de Déu, una codinenca.
7: Després d'instal·lar unes grades alçades al pavelló municipal i construir un ascensor al consistori, ja va anunciar que tenia la intenció d'ampliar la zona esportiva del poble amb un nou gimnàs. Aquest serà tocat al pavelló i serà un servei a demanda que s'hi podrà accedir amb un codi personal per a cada usuari. Pol Rodoreda és regidor d'Esports i donava els detalls sobre aquest futur equipament.
8: Planteja un gimnàs al lateral del pavelló amb accés obert mitjançant reserva de codi, que estarà format per uns 200 metres quadrats d'una sola planta i es pretén licitar a finals d'aquest any 26 per executar a finals d'any, acabar-la el 2027.
7: El gimnàs costarà entorn als 210.000 euros i l'Ajuntament ha obtingut una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de 170.000 euros, mentre que els 40.000 restants surten de fons propis.
0: Des de principis de la setmana passada, a la bassa del polígon del Pla del Mas a Manlleu hi ha un element poc habitual que crida l'atenció de qualsevol vianant que passa per allà. És un vehicle que va acabar dins l'aigua, Andreu.
4: Un grup de quatre joves es va escapar sense conseqüències greus d'un accident que hauria pogut acabar molt pitjor el passat dilluns a Manlleu. Van acabar amb el cotxe dins de la bassa del polígon del Pla del Mas. Segons ha pogut saber el 9-9, conduïen a entre 100 i 120 km per hora en una zona on la velocitat màxima és de 30 i, a més, era cap dels quatre tenia carnet. El cas és encara una mica més rocambolesc, perquè el cotxe, un Audi, no era de cap dels joves, sinó llogat a Alemanya, la qual cosa pot comportar que la retirada s'allargui fruit dels tràmits i comprovacions per part de les asseguradores. Cap dels nois era tampoc la persona que constava els papers amb què es va llogar el vehicle. Els bombers van rebre l'avís de l'accident dilluns a 11:15 del matí a la bassa del Revol, entre la Ronda Nord i el carrer Fontcoberta. En va alertar un testimoni. Tot seguit es va activar una dotació del parc de Torelló que va treballar una hora i mitja al lloc conjuntament amb la policia local. En arribar-hi, els quatre joves ja eren fora del turisme, il·lesos, però igualment es van inspeccionar el vehicle per assegurar que no hi hagués ningú més i prevenir els majors. L'impacte va disparar els coixins de seguretat del cotxe, en va trencar la majoria dels vidres i va provocar desperfectes al capó, als para-xocs i al conjunt de la xapa. Veïns de Manlleu s'han queixat altres vegades, fins i tot als plens municipals, de vehicles de gran cilindrada que circulen a tota velocitat pels carrers del poble.
0: Camp de Bànol recupera la tornaboda, estrena la geganta gala i tindrà la Pau de Pons a aquesta festa major. Isaac Muntados.
1: Des d'aquest dijous i fins dimarts vinent, Camp de Bànol viurà 6 dies molt intensos amb la celebració de la festa major del municipi. Una de les novetats principals de la gala serà la recuperació de la tornaboda, que feia uns 15 anys que no se celebrava. De fet, el cartell de la festa major, dissenyat per Oriol Bertés i Sergi Colomer, es multiplica per 10 i està compost per 10 imatges dels balladors de la dansa anant a fer la tornaboda. Sentim Oriol Bertés, membre de la Comi Engalanats, parlant-ne.
9: Com a novetat, després de molts anys hem recuperat la tornaboda. Tota la festa major està basada en la recuperació d'aquest acte. Veureu com els cartells, com les samarretes, com els mocadors parlen sobre la tornaboda. La tornaboda antigament era com l'allargament de la festa quan es casava algú del poble. L'any demà es feia com un dinar perquè la festa durés més. La tornaboda tota la vida s'havia fet a la Font del Querol. Malauradament aquest any no hi podem anar per les esllavissades que van haver-hi al camí ral. La farem aquí a Can Branques i igualment sumarem un recorregut pels carrers del poble on la gent podrà tirar aigua pels balcons.
1: L'altra gran novetat serà l'estrena dissabte al matí de la nova gala, un any després de l'estrena del nou gegant Grau. La geganta, fet al taller Aglà, que pesarà uns 35 quilos, gairebé 15 menys que abans, i que estarà acompanyada de 6 colles més. Sentim el regidor de festes del municipi, Xavier Capdevila.
10: I això ha propiciat que molta gent s'hagi ja animat, és a dir, només quedava una persona pràcticament a la colla gegantera perquè eren importables els gegants que hi havia i ara ja tenim 5 o 6 persones que s'han engrescat a portar gegants.
1: La gala tindrà activitats pels més grans i més menuts i destaca la pintada d'un nou mural per reivindicar la figura del capità Bori. Oriol Lázaro és l'alcalde del municipi.
11: Està previst fer-ho a la façana del darrere del casino, que ja ho hem parlat amb l'entitat i per tant estem tots d'acord. Tot arrenca d'un taller que ja vam fer amb els nens i van sortir idees i a partir d'aquí l'artista ens farà la proposta del mural que pugui quedar allà.
1: La festa arrencarà fort amb el pregó dijous amb Guillem Estadella, un humorista de RAC1 molt conegut, i DJ Adrián. Divendres hi haurà els plats forts amb la volta, el correbars amb la xaranga màgic, el heavy metal i rock del jove ripolleros Metal Busters i la Pau de Pons, que celebra 10 anys i vindrà amb una banda de versions. Dissabte serà el torn dels Flashy Ice Cream, uns referents de la música urbana catalana, de versions Aguateques i DJ Serra. Dilluns serà el torn del Ball del Confeti al Diagonal amb els locals enrocats i la Big Bandida, que faran versions i donaran pas a Bertrand DJ. Fora de les nits també destaca la ballada de la dansa diumenge i dilluns a les 6 de la tarda a la plaça de la dansa.
0: I la Festa Major de Calldetenes va començar aquest cap de setmana amb una cinquantena d'activitats que s'estendran fins al dia 27 de setembre. Andreu.
4: Calldetenes va encetar actes de la seva Festa Major aquest dissabte amb una proposta adreçada a un públic jove d'entre 12 i 18 anys. Van començar amb una caminada per després continuar amb la Blanc Fest, una festa on els requisits són vestir-se de color blanc i assistir-ho amb ganes de passar-ho bé. Diumenge, les propostes van continuar amb un taller de realitat virtual i l'exhibició de patinatge. Aquest divendres, el dia 18, s'inaugurava l'exposició d'artistes locals i es va dur a terme a l'acte de celebració dels 50 anys de la revista L'Espiga, amb una conferència a càrrec del periodista Ramon Besa. Sentim a Joan Pujol, membre de la revista.
12: Nosaltres pensem que serà un recull, com que L'Espiga sempre ha set. Som part de la història de Calldetenes perquè de petit o un gran escrit sempre ha sortit algun acte vinculat al poble i 50 anys hi ha molt tema per explicar, perquè a part de que hi ha moltes entitats i llavors s'han fet molts actes, també ha passat molta història i el poble ha anat evolucionant amb aquests anys.
4: Aquest mateix dia ja començaran les propostes musicals, les nocturnes, a càrrec dels joves alternatius de Calldetenes, la JAC. El seu representant, Jacint Autet, en parla.
13: Comencem el dia 19 amb el concurs de paelles. Seguim tota la setmana amb diferents activitats, com el tast de vins, el tast de cerveses, el cercabars el dissabte. Per lo que fa a la festa nocturna, el divendres 25 tenim nit de concerts amb el grup de versions Pasqual i Desnatats, seguit d'una mica de punk amb El Último que Cierre i acabar la festa amb punxadiscos locals. Llavors, el dissabte tenim la tradicional festa Paquitos i, per acabar, la setmana següent tindrem també el Guatecazo, el dissabte dia 3, per acabar de cremar-ho tot i acabar la festa major com cal.
4: També hi haurà un concurs de paelles o l'acte d'entrega de premis literaris el dissabte 19 de setembre. El tir al plat, la fideuada popular i el campionat de botifarra són alguns dels actes que complementen la programació. que s'allargarà encara fins la setmana següent. Dijous 24 de setembre, amb la tradicional xocolatada popular, la cercavila dels gegants i capgrossos i les sardanes. Divendres, les habaneres s'entraran a la jornada i dissabte i diumenge encara es programen activitats, fins a la traca final amb l'escamot dels diables. Durant la festa major també es podrà gaudir de l'obra de teatre Les Palplentes.
0: Va deixar l'escola amb només 13 anys, però anys després va acabar negociant a Brussel·les l'entrada de l'agricultura i la ramaderia espanyoles al mercat comú europeu. És només un dels episodis de la vida de Pere Clos i Barnils, pagès de Cardedeu, que ara als 86 anys protagonitza una biografia escrita

0: amb la fi del franquisme, passaria a ser la Cambra Agrària. Més endavant, arribaria a presidir durant 15 anys l'Associació de Joves Agricultors i representar els productors espanyols en les negociacions europees. Però una altra de les grans batalles de la seva vida la va lliurar molt més a prop de casa. Va ser per l'aigua. Aquella idea acabaria convertint-se en l'embassament de Vallfornès, una infraestructura que va transformar la gestió de l'aigua a la zona.
1: Parla amb l'amo d'Espinosa i li explica la necessitat de Cardedeu de tenir un embassament. I és que la tercera, el primer embassament, ja durant la guerra del 36 ja va haver-hi un intent que no es va acabar, i va haver-hi un altre intent l'any 52 de fer aquest embassament, i ara, finalment, la tercera ha anat la vençuda i en Pere va aconseguir, a través de gestions.
0: La recerca també recupera una època marcada pels conflictes entre municipis i propietaris per l'accés de l'aigua, unes disputes que venien de lluny i que condicionaven directament el futur dels camps de Cardedeu entre Cànoves i Vallfornès, que havia de posar ordre a una situació que durant dècades havia enfrontat a diferents usuaris de la conca.
1: A la riera de Cardedeu hi havia 8 o 9 molins de gra, que això potser fa 300 o 400 anys ja hi eren, aquests molins de gra.
2: Cada molí tenia la seva bassa i ara l'embassament és per tots els pagesos de Cànoves i Cardedeu. Però llavors els que feien de tenir una reserva d'aigua eren els 6 o 7 embassaments que hi havia en els molins, que amb la caiguda de l'aigua feien voltar la roda que molia el gra.
0: La biografia recupera les protestes pageses a la Jonquera, les negociacions per l'entrada al mercat comú i la intervenció de Clos per intentar salvar diversos escorxadors en fallida. Mig segle d'història de la pagesia explicat a través de la vida d'un dels seus protagonistes. El resultat es presentarà a Cardedeu aquest octubre i quedarà dipositat a la biblioteca i al museu perquè en pugui ser consultat.
3: I per la Diada es commemora la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió, però ara ens centrarem en un altre període en què hi va haver repressió a Catalunya, el franquisme, concretament al final d'aquesta etapa. Coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat, dimecres es va presentar el podcast La Unitat que va fer trontollar el franquisme a l'Assemblea de Catalunya Osona el 1971-1978. Andreu.
4: Truquen al timbre i hi havia la Guàrdia Civil ben armada i que, amb el meu nom, que em venien a buscar.
5: Els dos mesos van ser com un alliberament. No, el pitjor van ser les hores, els dies, a Via Laietana. Pels cops, no vaig dormir ni menjar.
6: Són dos els testimonis que van patir la repressió del final de la dictadura que es poden sentir al podcast L'Unitat que va fer trontollar el franquisme a l'Assemblea de Catalunya 1971-1978, una coproducció del 9FM, La Xarxa i Ràdio Nacional Espanya Catalunya Ràdio 4, que es va presentar dimecres a la tarda a la Sala Verdaguer Callís del 9-9, en un acte que va ser en ell mateix un programa de ràdio. Així ho explica el coordinador del 9FM, Isaac Moreno.
7: Els fets que explica el podcast, la gestació i funcionament de l'Assemblea de Catalunya van passar quan Franco encara era viu. És a dir, avui parlarem d'un col·lectiu de persones que de forma unitària va lluitar contra el franquisme amb el dictador viu. Això no era una tasca senzilla i, com sentirem de la veu de molts testimonis, va comportar no només valentia, sinó també, en alguns moments, enginy.
6: El podcast, dirigit pel periodista Jordi Mulet i que ha comptat amb l'assessorament històric de Joaquim Albareda, parteix del documental amb el mateix nom que es va estrenar fa uns mesos a l'Atlàntida. Pretén fer memòria històrica i recordar el paper que va tenir l'Assemblea.
8: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i l'altre concepte que va quedar una mica diluït, que era l'acord, la lluita, la coordinació amb tots els pobles de la península Ibèrica.
9: Un enemic que acaba al mateix lloc, que és el feixisme, el tenim al davant, aquest populisme maleït, universal, que s'està implantant, i no som capaços de reaccionar, potser perquè aquest enemic és, diguem-ne, més complex, que domina l'opinió pública del món.
6: L'estrena s'ha fet coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat. A banda dels testimonis, també es poden sentir escenes dramatitzades recreant situacions de l'època. El podcast es pot escoltar a la plataforma La Xarxa Més.
3: La Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines arranca el nou curs escolar ampliant la seva oferta d'activitats. La Ia de Déu.
10: A més de mantenir els tallers habituals de música i les sessions dels dalts dissabtes, des del consistori s'està treballant per incorporar noves disciplines, com la fotografia. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
11: Després tenim les extraescolars que ofereix la regidoria d'Educació amb el

0: Cercle Educatiu d'Entorn, les extraescolars accessibles aquest any seran d'art i de fotografia. Les d'art segur que es faran a la casa. Les arts de fotografia estem acabant de lligar amb l'empresa contractada quin seria l'espai idoni, perquè sí que és veritat que ha de ser un espai tancat i amb poca llum per l'àmbit que és la fotografia. Per tant, durant el primer trimestre i segurament el segon d'aquest curs, les extraescolars d'art, que funcionen molt bé, es seguiran fent a la Casa de les Arts i es fan els dissabtes.
1: Les matrícules per a aquestes activitats s'obriran en els pròxims dies, ja que el servei s'iniciarà més endavant, com és habitual en el calendari de les extraescolars. Paral·lelament, l'equipament es prepara per acollir noves propostes culturals i tallers a partir de l'octubre.
0: Pues és veritat que tenim altres propostes d'artistes de Sant Feliu que hem d'anar, rebent i algunes ja estan més o menys encaminades, però tot això serà de cara més cap a l'octubre. Pensem que la Casa de les Arts, la seva activitat ha d'anar creixent i per ara assegurades tenim l'Associació de Música i les extraescolars d'art. La resta són coses que aniran passant durant el curs.
1: D'aquesta manera, la Casa de les Arts es consolida un curs més com l'espai de referència per a la formació, la creació i la promoció del talent local al municipi.
2: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treball, perdoneu, aquesta no és, és la de Comissió de Diògenes, el fanzín que recull de manera documental la reforma autogestionada que va haver al local. Que va haver al local de l'Esplai de Cardedeu entre el 2022 i el 2025, ha rebut el Premi Delta Cultura Plata en categoria de publicacions d'Enric.
3: Així és, Ona, un premi que està dins de la 43a edició dels Premis Delta 2026 que organitza l'Associació de Disseny Industrial ADIF-FAT cada dos anys i que aglutinen els principals reconeixements a l'àmbit del disseny industrial i del producte del país. Escoltem a Pol Julià, dissenyador, curador i professor universitari i també exmonitor de l'Esplai.
4: Gràcies al premi també a altres entitats, a la publicació i també tot l'antiprojecte aquest del local de l'Esplai ha tingut com certa repercussió. A través dels premis està ara exposat al Museu del Disseny de Barcelona, al Design Hub un altre cop, i també ara ha estat exposat a la Farina del Clot en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona 2026, juntament amb una taula del propi local.
3: La publicació, feta per diversos joves vinculats a l'Esplai Bruixes i Bruixots, documenta fotogràficament i amb relats del procés que hi ha hagut en transformació de l'Esplai, així com reflexions més filosòfiques del que ha significat la reforma a nivell estètic i polític.
4: El que buscava era una mica també portar a la contrària les polítiques de l'Ajuntament d'oferir a les entitats espais neutres i polivalents que no tenen res de neutre perquè al cap i a la fi són espais populistes fets per agradar, fets per vendre i per tant té una estètica purament mercantilista que és un valor que a l'Esplai o a les entitats que formem part del poble no en representa.
3: El jurat dels premis, format per Javier Peña Ibáñez, Laura Clarías, Bet Galí, Bernat Puigdollers i Raquel Pelta Resano, ha destacat del projecte Comissió Diògenes la seva capacitat de construir pensament crític, promovent formes innovadores i renovadores d'entendre el disseny.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
5: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
6: Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana. L'última ja d'oficialment de l'estiu. Oficialment està a punt d'acabar l'estiu. Ja sabeu que meteorològicament parlant ja fa uns quants dies que hem entrat a la tardor. Però oficialment encara no, encara falten uns quants dies d'estiu. I es nota, perquè és que aquest cap de setmana llarg que molts heu pogut disfrutar, ha estat autènticament d'estiu, unes temperatures altes de dia, amb molts valors pròxims als 30 graus, una calor moderada, una mica més del que tocaria per aquestes dates, haurien d'estar màximes entre els 25, 26, 27 graus a tot estirar. I aquest cap de setmana, com deia, s'han aproximat les màximes als 30 graus, per tant, valors més alts del que toca. És una tendència molt important dels últims mesos. Fa ja molts mesos que tenim aquestes temperatures més altes del que tocaria i aquest mes de setembre tampoc és una excepció, ni molt menys, les temperatures són bastant més altes del que tocaria. i gens de nubositat, molt de sol, molt de tranquil·litat meteorològica. I avui igual, avui molta, molta tranquil·litat, les temperatures mínimes també han pujat aquest cap de setmana, fa una mica de fresca a la zona del Pirineu, però fora de la zona del Pirineu, temperatures bastant suaus, sí que es pot dormir molt bé i això, però temperatures bastant suaus, no han baixat molt, es pot dormir perfectament, no fa fred enlloc fora del Pirineu. I avui les temperatures màximes semblants als d'ahir, molts valors, entre els 25 i els 30 graus, un dia completament serè, amb molt de sol, només algunes núvols de tarda a la zona del Pirineu, que no deixaran en cap cas precipitació.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: d'Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui l'Enric des de Ràdio Televisió Cardedeu ens porta una entrevista on parlarem de petites coses que són la base de tot, i és que parlarem de les pol·linizadores, oi?
2: He proposat conèixer l'estat de les pol·linizadores al nostre territori, concretament al Baix Montseny i al Vallès Oriental, i per això doncs, hem volgut parlar sobre abelles, borinots i tot el que s'ha de saber al respecte. Així que m'he arremangat i he sortit a buscar per Cardedeu algú que me'n pogués explicar més, i m'he trobat amb en Jan Ischter, un biòleg que crec que ens en podrà treure l'aigua clara de tot aquest comportament. Primer de tot, et preguntaré per tu qui ets i què fas.
3: Bueno, sóc en Jan Ischter, vinc de França i sóc veí de Cardedeu. I sóc geògraf de formació i naturalista de professió. Llavors em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
2: O sigui que crec que hem anat a donar la tecla perfecta, contactant amb tu. Com està l'estat de les nostres abelles de per aquí la zona? Quines curiositats en sabem? Què ens en pots explicar?
3: Val, pues la primera pregunta que jo t'he fet és de qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 600-700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. Bàsicament, què és una abella? Una abella pues, és un himenòpter, és un ordre d'insecte que, bueno, que inclou les formigues, les vespes i les abelles. ¿Vale? Les abelles són insectes, bueno, com tots insectes, amb 6 potes, 2 ales, i aquestes tenen una llengua llarga. ¿Vale? Això són totes les abelles, són similars. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. Després, hi ha dos ecologies, bàsicament. La que el més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. Llavors, una molt petita part, la gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola és que seva casa, bàsicament. Llavors, aquestes sí que podem passar temps en les flors. Bueno, la primera pregunta és per què estan dins de la flor, perquè això és una evolució. És una evolució entre la flor i l'insecte. Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat, perquè el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que atrae, que té una funció per la abella, de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor, perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny que la o que està just al costat o la que podia portar amb el vent. Llavors, aquesta evolució ha fet la màgia d'aquest insecte social, que és algo increïble a nivell de biologia evolutiva, i la màgia de la diversitat de flors que tenim. Llavors, bueno, ara tenim el panorama que coneixem, que, bueno, quan ve una flor, sovint hi ha un pol·linizador, que coneixem les abelles, però també molt més hi ha papallones, diurnes, nocturnes, hi ha coleòpters, molts insectes estan passant temps, aprofiten aquest recurs, que és el nèctar. Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant. bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries, com que diuen. Però les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm. Primer, no haurà mai dormir dins d'una flor. Llavors, torna al rusc, i el rusc sempre està actiu. Però sí que hi ha moments que descansen una mica. Però no, literalment no crec que podem dir que l'abella de la mel dorm.
2: I en el cas de les abelles solitàries, que ara comentaves, quin seria el seu dia a dia? És a dir, com seria el dia d'una abella solitària?
3: Bueno, són insectes, llavors, clar, necessiten l'energia solar. Hi ha alguns que sí que tenen suficient recurs, com el borrinot, per exemple, que podem fer molt d'hora al matí, perquè encara té suficient proteïna i grasses per activar-se molt d'hora al matí. I es dediquen, bàsicament, bueno, el que la gran majoria dels animals es dediquem, prioritzant en la nostra vida, menjar i reproduir-se.
2: I a part de les abelles, hi ha altres insectes que puguin tenir aquest costum, que ens els puguem trobar dins d'una flor fent una petita becaina o descansant una estona?
3: Sí, un dels típics podria ser l'escarabats, dels ordres del coleòpters, que són aquests insectes que tenen les ales de davant com dures, que és que fa un escut, no?
2: Una cuirassa, oi?
3: Una cuirassa, correcte. I aquesta ordre d'insectes hi ha molt, que són nectarífer, que mengen el nèctar, i aquestes, pues, ens pot trobar també en les flors, que també fa la funció molt dels de difusió del pol·len, encara que són menys efectius que els insectes socials, perquè els insectes socials són molts que venen i han optimitzat les potes per tenir un petit forat, perquè entri molt de pol·len, i llavors aquesta feina està optimitzada. O en el cas de les abelles, la gran majoria són peludes. Llavors, en peludes el que passa és que, bueno, s'agafa el nèctar al cos i per tant, transporten molt més pol·len que altres tipus d'insectes, com els coleòpters, els escarabats, però també compleixen aquesta funció. Per tant, i són, bueno, insectes grans dins del món dels bitxitos, i aquest, bueno, sí que et pot trobar també descansant durant el dia, quan fa molta calor o quan encara no fa la temperatura adient, i llavors, pues, estan aquí i poden trobar-se descansant.
2: Jan, podem ajudar a les abelles i a les espècies pol·linizadores plantant algunes flors i plantes concretes, per exemple, ramalleres aromàtiques autòctones, etc.
3: Sí, en aquest món, bueno, sempre hi ha molt bones idees i idees que no són tan bones. Llavors, en forma general, facilitar l'habitat lo més natural, deixar la natura o apropar-se de lo més natural sempre és la millor intervenció que podem fer. Llavors, deixar, bueno, tallar lo més tard possible les flors, això és el millor que podem fer, deixar una mica de trèvol o, bueno, tot el que, bueno, el recurs floral és molt important. Això de les plantes autòctones sempre millor que les que podem trobar en jardineries. En primer lloc, perquè hi ha moltes plantes de jardineries o que són fora d'aquí o que es fan una flor molt gran, molt d'elles no tenen nèctar, estan buits a dins. També altres, potser una mica una trampa ecològica, i atraen molts insectes, però no són tan bones per els insectes, i a més, algun d'elles que trobem molt sovint en les jardineries, resulta que després es troben molt bé, especialment en el nostre territori mediterrani, i en aquest cas, per exemple, molt d'aquestes en la Costa Brava, en els penya-segats, pues fan una invasió que realment és un desastre tremendo. Llavors, per plantar una planta bonica al seu jardí, pues, sense voler, a vegades estem creant una cadena de conseqüències que són molt greu per el medi. Després, a les abelles que són solitàries, necessiten molts tipus diferents de nius, vale? Llavors es troben en la... En, si tens palla, si tens saúc, per exemple, la fusta del saúc a dins és un bon, bon, molt bon lloc. Si tens fusta abandonada, pila de fusta, aquí són habitats, és un HPO de biodiversitat tremenda. El que no és tan una bona idea és fer el que diuen l'hotel d'insectes, que s'ha fet molt de moda.
4: Sí.
3: El tema és que hi ha molts estudis que, quan no estaven fets, creen més problema que solucions, perquè creen competició entre espècies, a tema de malalties, afavoreix alguna espècie i no altra. Llavors, no és recomanable fer-ho, especialment en el nostre entorn, que hi ha hàbitat natural. No és terrible fer-ho, no és greu com plantar una espècie invasora al seu jardí, però és millor pensar fer com la natura que crear aquestes coses, encara més quan està comprada. Però si això serveix a desenvolupar l'interès per mirar insectes, no és tan greu.
2: És un petit equilibri allà entre una cosa i l'altra. Jan, ja per acabar, hi ha potser la temptació de, quan trobem una abella amb una flor, a tocar-les, però igual que en tota la natura, millor ens limitem a observar que a intentar interactuar-hi, no?
3: Bueno, jo... Hi ha debat sobre això, perquè jo, bueno, soy entomòleg, jo m'encanta el naturalista, a mi m'encanta los bichos, i al meu fill sí que l'ensenyo a tocar-le los bichos. Llavors, sempre amb criteri. Primer, perquè els himenòpters, molts d'ells tenen un fibló. Llavors, et pot picar, et pot mordre. Llavors, molts de les vespes pot fer una mica de mal o molt de mal, o si ets al·lèrgic, llavors per la teva pròpia seguretat, si no et dediques a això o no saps molt, millor no tocar. Després també, per cuidar altres éssers, de forma general, pues mira, jo no et tocaré el cap.
2: Hòstia, respecte, no?
3: Per respecte, però bueno, mira, si em dedico a cortar el cabell i sé tal, pues et demanaré i, pues mira, jo crec que també... Del meu punt de vista també s'ha d'aprendre tocant les coses, mirant, olorant.
2: No passaria com els amfibis, però en aquest cas, no? Que podem traslladar una malaltia als insectes, en aquest cas no seria així.
3: No, el que podem fer, clar, tenim discs grossos i podem fer malbé. Llavors, depèn de l'insecte, un saltamartí gran, no li faríem molt de mal si un infant juga, però si podem trencar una pota, una papallona, sí que si l'agafes i no saps com fer-ho, també li pot fer una mica de mal. I llavors, bueno, ho deixo al criteri de cadascú, al nivell ètic, com es relaciona amb això. Però jo estic també bastant en favor de bueno, estar en la natura, gaudir-lo, i després, bueno, és un espai de debat, que com ens sentim, no?, amb aquests animals. El que passa és que no sabem molt bé com senten aquest animal, i sí que els estudis científics cada vegada estudien, estan investigant el sentir dels animals molt petits i ens adonem que sí que es senten molt més que el que pensem. Per tant, pues tenim una responsabilitat quan interactuem amb un animal, sigui petit o sigui gran.
2: Doncs, Jan Ixter, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir, i estic convençut que tots els nostres oients, quan vegin ara a partir d'ara una abella o un borinot, ho miraran d'una altra forma.
3: Gràcies.
1: Falta un minut per 9:45 al Territori 17. I com us comentàvem avui al matí, aquest dilluns no tindrem en Guillem Sánchez de l'estudi, però sí que tenim tuits amb l'Andreu Jiménez. Què tal, Andreu? Com estàs?
5: Hola, bona, bé, aquí estem. Pocs tuits, eh?
1: Pocs tuits?
5: N'hem trobat pocs.
1: És que, clar, no tenim l'algoritme d'en Guillem Sánchez.
5: No tenim l'algoritme de Guillem, és més complicat.
1: Sí. Abans de començar amb aquests breus tuits, com t'ha anat el pont de la via, d'Andreu?
5: Bé, molt bé. L'hem aprofitat.
1: S'ha aprofitat,
5: hem desconnectat.
1: És important, eh? Tot i que jo, ara comencem amb els tuits, però et volia fer una reflexió, Andreu. A mi el que em passa és que m'agrada molt el pont de la Diada, però, clar, venim de l'estiu. Jo, per exemple, que he com solapat, bueno, solapat no, però com encadenat les vacances, ha sigut com Ai, l'últim...
5: Un tastet, no?
1: Un tastet o com el gust final de l'estiu, saps?
5: T'ha vingut un flashback de que pensaves que estaves de vacances i realment
1: sí,
5: no.
1: Sí, perquè com que no havia acabat de connectar encara a la feina, ha sigut com, ostres, ara sí que sí, per mi l'estiu ha acabat aquest cap de setmana, o sigui que ara per mi ja estem en temporada de tardor, Andreu. No sé si tu t'ha passat el mateix.
5: Jo crec que des de l'1 de setembre estem en temporada de tardor.
1: Exacte.
5: Anem amb els tuits,
1: comencem,
5: no?
1: Amb els tuits, Andreu.
5: Val, clar, venim d'un cap de setmana de pont. Hi ha un tuit que descriu a la perfecció. Jo crec que tu t'encaixa molt, com a bona cafetera que ets.
1: Cert.
5: Val? Perquè bueno, és una imatge on es veu els típics gots de cartró que serveixen a les cafeteries quan t'emportes el cafè.
1: No? Però de cartró.
5: Correcte. Doncs, o es veu a mida petita, mitjana, gran, dels gots, i un encara el doble de gran que posa dilluns. Estàs d'acord, tu?
1: Estic d'acord, tot i que per mi el cafè... Un bon cafè a totes hores a mi m'està molt bé, però és veritat que el cafè dels dilluns és més necessari que mai, eh?
5: És el millor moment del dia, pot ser, el cafè del dilluns?
1: És com allò de dir... Va, una miqueta de... Una empenta, perquè si no, no tirem. I sí, és un petit regal del dilluns, el cafè. Sí, sí.
5: I vinga, anem a... Tema del cap de setmana. El cap de setmana ja sabem que està ple d'esports. No parlarem de la victòria del Barça, val? Però sí sobre el partit. La Maria diu: trobo que l'afició del Llevant, en lloc de cantar el tradicional P Catalunya, P Barça, hagués tingut que cantar Mazón Dimissió. Imagino que no devien ser tots. Amb aquesta gent ha de conviure la bona gent del País Valencià.
1: No sé si ho penses el mateix, Andreu.
5: Catalanofòbia.
1: Exacte.
5: Sí.
1: Exacte.
5: Però això passa a tots els camps de futbol,
1: sí.
5: Eh?
1: És
5: de la primera divisió.
1: És molt fàcil, insultar quan estàs veient un partit de futbol. No sé si dona aquesta sensació...
5: O sigui, insultar el contrincant quan t'està donant un bany.
1: Sí.
5: Clar.
1: Sí, sí, sí.
5: Bé, això també ha passat aquest any. Bé, el Barça volia fitxar Julián Álvarez, també, eh? Els aficionats de l'Atlètic de Madrid no estaven jugant contra el Barça aquell dia... P Barça, P Catalunya.
1: Clar.
5: Catalunya. Digue'm què té a veure Catalunya.
1: Res. Al final, vull dir, el Barça no és l'únic equip català, perquè
5: no, en tenim
1: d'altres, com el Girona o l'Espanyol.
5: I clar, el Sabadell, eh?
1: I el Sabadell no també, és veritat, que està segon. Està segona o primera?
5: Està segona.
1: Doncs clar, vull dir, sempre és el Barça.
5: Sí, sí, sí.
1: Sempre és el Barça.
5: El Barça i l'odi cap a Catalunya.
1: 100%. Doncs bé, comentaris...
5: I un altre,
1: tens un altre tuit?
5: Un recompte.
1: Vinga, va.
5: Eren 13, no?, la setmana passada.
1: Eren 13.
5: Ara en són 12.
1: 12...
5: 12 dilluns.
1: 12 dilluns per les vacances de Nadal. No, que no us passi com a mi, que em pensava que quedaven per l'estiu. No, per l'estiu no vull ni comptar-los, però bé.
5: Clar, i són 12, però hauríem d'agafar amb pinces.
1: Clar, perquè...
5: Hi ha un que no l'haurem de comptar, que és el de la Puríssima.
1: Exacte.
5: Per tant... Podem dir que són 11?
1: Sí.
5: Doncs ja està.
1: Sí, sí, sí.
5: Així en són menys.
1: Que bé, doncs mira, passa ràpid el temps, eh? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara per comentar els esports.
5: Perdona, i 10. Ja no et dic res més.
1: Perfecte.
5: Vinga, fins ara.
1: Fins ara, Andreu. Doncs moment ara per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem i anirem fins a la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades. Isaac, explica'ns.
4: Bon dia, Ona. Doncs mira, males notícies perquè l'Hockey Club Ripoll es va quedar a les portes d'aconseguir el primer títol de la temporada, la Supercopa de Nacional Catalana, que jugava a Mollerussa, precisament contra el conjunt anfitriol Mollerussa, i va perdre 3-0 en un partit que es va decidir sobretot al tram final del maig, ja que fins llavors el duel havia estat força igualat. I de fet, fins a 6 minuts pel final anaven només 1-0, però els gols de Pujol, de Ramon Serret i de Miquel Serret van condemnar els ripolleros, doncs, que la temporada passada van ser una bona temporada, però aquesta han començat perdent. I això és una mica el que tenim, perquè encara no han començat les lligues, però a partir de la setmana que ve ja us podrem explicar moltes més coses.
1: Com explicaves, Isaac, eh? Encara no estem en plena temporada esportiva, però a partir de la setmana que ve estarem al cas dels resultats. Gràcies, Isaac.
4: A tu.
1: I acabarem aquest breu repàs esportiu des d'aquí, des del 9FM, amb l'Andreu Jiménez. Explica'ns, Andreu.
5: Doncs mira, Ona, aquí ja tenim algunes competicions esportives que han començat, val? Per exemple, el Tona ja és la segona jornada que disputa de la Tercera Federació, on tenim bones notícies. Es va imposar al camp del Peralada per 0-1 amb un gol de Toni Cao a la segona part, i el Tona amb aquesta victòria doncs es situa a la desena posició amb 3 punts, però bé, és molt simbòlic, ja que només s'han jugat 2 jornades i la classificació està molt apretada. De fet, només hi ha un equip de tota la Tercera Federació que ha guanyat els 2 partits de Lliga. Pel que fa a la Tercera Federació de Futbol Femení, va començar precisament aquest cap de setmana, i el Vic Riu Primer doncs ho va fer amb derrota, com el Tona la setmana passada. En aquest cas, les bigatanes van caure al camp del Sant Cugat per 3-1. En un partit que van igual abans del descans, però la segona part, les del Vallès Occidental doncs van ampliar diferències, van emportar aquests 3 primers punts de la temporada, i això fa que el Vic doncs no hagi començat amb bon peu, però bé, no és com comença, sinó com acaba. Pel que fa també al Torelló, a la Copa Catalunya, doncs va tenir un duel renyit al camp del Canovelles, on van empatar 2, però finalment, a la tanda de penals, els Pescallunes es van emportar aquest triomf per 2-3 a la tanda dels penals, i el partit havia acabat amb empat a 2. També el Futbol Sala Cardedeu es va endur el trofeu Antonio Hernández La Bomba de Manlleu, on en aquest torneig que organitza el Futbol Sala de Manlleu, i on van resultar subcampions. També, pel que fa a hoquei, el Manlleu guanya la Lliga Catalana de Plata, on es va imposar la final contra el Palafrugell per 1-2. Per tant, bona primeres sensacions que agafa l'equip manlleuenc en aquest tram de pretemporada, ja que la Lliga no començarà fins a l'octubre. I altres apunts. Anem a la Lliga Catalana de bàsquet, on el Vic, cara i creu, va perdre contra el Granollers per 89-71, però es va imposar a un altre equip del Vallès Oriental, el Mollet, per 76-73. I acabem amb motor, on aquest cap de setmana es van disputar les 2 hores de resistència de l'enduro de Santa Eulàlia, on Oleguer Riba i Iago Domínguez es van imposar la prova de resistència en aquesta prova.
1: Doncs amb això acabem el repàs esportiu d'aquesta setmana. Andreu, merci.
5: A tu, Ona.
1: I queden 7 minuts per les 10 del matí, i avui coneixerem què és el Hike and Fly. Ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Caballera de Sant Joan de les Abadeses i Ugassa, Xavier Sanfulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Escoltem-lo.
6: Hola, em dic Xavier Sanfulgencio, soc del club Parapent Serra Caballera, Sant Joan de les Abadeses, i us vull explicar molt ràpidament què és això del Hike and Fly, que és una variant del parapent i també un dels recorreguts i vols d'hivern que m'agrada fer. El Hike and Fly vol dir caminar i volar, i és el que fem al club. Caminem i volem. Hi ha una altra varietat de parapent, la més habitual, que és pujar fins a un enlairament amb cotxe o caminar molt poc, i des d'allà fer el vol, planejar, agafar alçada, fer un recorregut. Però aquesta versió que practiquem a Serra Caballera i al Ripollès consisteix a pujar caminant amb el teu equip, arribar a un lloc des d'on pots enlairar-te i sortir a volar. Obres el parapent, l'inflació del vent és favorable, i si no bufa prou, corre muntanya avall fins que surt volant. M'agrada aquest vol d'hivern perquè és molt relaxant. A l'estiu les condicions són més fortes, hi ha més turbulències, els vols més llargs i més alçada, però també m'agrada gaudir d'un vol de bon matí, quan les condicions són suaus i el vent és laminat. Surto de casa bastant aviat al matí i començo a fer el camí del Puig Estela. Són uns 1.200 metres de desnivell i uns 7-8 quilòmetres de distància. El faig a poc a poc. Primer perquè no sóc un atleta, i segon perquè no vull arribar gaire cansat al cim. Vull gaudir del paisatge, del camí, de la muntanya i dels boscos. Quan arribo cap a mig camí, puc escollir entre pujar pels escalers, que és una part molt vertical de la pujada de la Serra Caballera, o anar més cap a la dreta per sobre d'Ugassa. Si em trobo en forma, acostumo a pujar pels escalers, perquè no m'agrada haver de fer després molts metres de prat fins al cim. A més, aquest tram de camí és el que més m'agrada. Quan arribo a uns 100-150 metres del cim i estic a una alçada suficient per sortir a volar i arribar tranquil·lament a Sant Joan de les Abadeses, sense haver d'agafar cap tèrmica, perquè aquella hora tampoc n'hi ha. Faig uns estiraments i descanso una mica de la pujada. Després obro el parapent, m'equipo, corro una mica i surto a volar. En aquella època de l'any, al final de la tardor, hivern, és molt difícil trobar corrents tèrmics al matí. Per tant, el vol és de baixar. Simplement anem perdent alçada. És un vol molt suau. El vent no provoca efectes estranys, no hem d'estar tan pendents del pilotatge per contrarrestar-ho. Podem deixar anar els comandaments, relaxar-nos, mirar el paisatge, reconèixer les cases que hem vist mentre pujàvem i gaudir del paisatge. I sobretot gaudir de volar. El vol es gaudeix sempre. No sabria dir exactament per què, però es gaudeix. Almenys el gaudeixo molt. Tant se val on volis. Volar és bonic. Quan arribo a l'alçada de Sant Joan, al cap d'uns 20-25 minuts d'haver sortit, em preparo per aterrar. En aquest moment sí que m'he de concentrar per no cometre cap errada. Normalment aterro al camp que hi ha al costat de l'Institut de Sant Joan, molt a prop de casa meva. Un cop he aterrat, simplement replego l'equip i me'n vaig caminant cap a casa. Una molt bona manera de començar el dia.
1: Ostres, doncs, quina bona manera de començar el dia. Jo, per exemple, ho faig amb un cafè i hi ha gent doncs, que ho fa caminant i volant. No sé vosaltres si un dia començaríeu també com en Xavier.
7: No, jo trec el gos a primera hora matí.
2: El fas volar?
7: Faig el cafè. No ho faig volant, ho faig semblant bastant zombi, la veritat s'ha de dir que això de volar a primera hora del matí no és una cosa que practiqui.
2: La veritat està bé escoltar testimonis com aquest, perquè estem en un moment que s'està practicant moltíssim esport i a vegades no tot l'esport és sostenible, i en aquest cas és un esport molt complet i absolutament sostenible, perquè estem parlant de que un que no deixa residu i dos que tampoc necessites una infraestructura, no? D'alguna manera.
7: No, només necessites el parapent, no? Vull dir, en plan, ja està, vull dir que el portes tu a sobre. Fin.
1: Sí, sí.
4: En tot cas, segur que en Xavier San Fulgencio aquest cap de setmana jo crec que no haurà anat a volar, perquè com que estem de festa major aquí a Sant Joan de les Abadeses, també seria una mica imprudent, no?, després d'haver sortit de festa, però...
7: Sí, potser no és el millor moment.
4: No, tot i que ha dit, ha comentat això del vol de l'hivern, que m'ha fet gràcia, que l'hivern fa millor temps que l'estiu per volar, bueno, que almenys poder hi ha menys corrents.
5: S'escalfa més ràpid, poder.
4: Però s'escalfa, sí, exacte.
7: M'ha semblat curiós aquesta dada.
1: Sí,
2: al cap i a fi es creen més les tèrmiques, no? Suposo que deu haver més diferència, i a la que surt el sol les tèrmiques, que al cap i a fi és que utilitzen exactament el mateix que utilitzen les rapinyaires, com els voltors, com les àligues, per pujar. Vull dir, si veieu mai el mapa d'un d'aquests atletes o esportistes que per aplicacions d'esport que es veu pel GPS, veus que són línies rectes i de cop una espiral amunt, línia recta i una espiral amunt, i van buscant doncs, totes aquestes tèrmiques que surten de les planes, de fet.
4: Un esport que fas molts quilòmetres en molt poca estona, eh? Vull dir, perquè...
5: Això sí, les velocitats que agafes...
4: Clar, la part de caminar, els que caminen, perquè molts també corren, eh? Perquè en Xavier no, ja ho explica, que ell no està tan en forma, però bueno, ja jo l'he vist i sí, una mica de braços com a mínim està en forma. I llavors, doncs, bueno, després a l'hora de volar poden fer distàncies molt llargues.
1: Deu ser graciós el seu Strava, deu estar una mica boig, no? De cop pujant, volant, baixant...
4: Pues
1: no me l'imagino.
4: No sé.
1: Sí, tu que hi hagi.
7: L'Strava ho pilla, aquestes coses?
5: Pilla sí, moltes, clar, agafa de moltes de coses, a l'Strava.
1: Hi ha molts esports, a l'Strava, sí, sí.
2: Ara mateix, no sé, els esportistes que s'hi dediquen, Isaac, tu com has cobert per aquí les teves terres, ha hagut aquestes competicions, no?, amb ressò internacional dins del sector, de fet. És molta la gent que ho practica o que ve per aquestes zones?
4: Bueno, hi ha alguns ripolleros que sí que ho fan, però aviam, estem parlant potser així que conegui jo poder 20 persones que ho fan habitualment. Vull dir, tampoc és una cosa... Sí, no, ja està bé, però vull dir que també és quan hi ha competicions, sabeu que és una competició que hi pot participar un número molt limitat. Vull dir, em sembla que com a molt màxim 50 persones per temes de seguretat.
1: Ja són bastantes persones.
7: Sí, clar, anava a dir, no ha de ser molt divertit anar xocant amb la penya mentre es voles.
4: Exacte. Però les competicions aquestes són espectaculars. Ja n'hem seguit alguna vegada aquí a la veu i aquest any segur que en seguirem algun altre, i tant.
1: Doncs estarem al cas, Isaac, del que ens expliquis d'aquesta competició de Hike and Fly, un esport, doncs, no sé si algun dia l'arribaré a fer, però admiració cap a aquestes persones que poden fer-ho,
4: Jo no.
7: No, clar, si tens vèrtic, millor que et quedis a terra.
1: Exacte, millor veure-ho com a espectadora i no com a participant.
7: Exacte.
4: Correcte.
1: Doncs bé, moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Com sou nosaltres, i tornarem demà, com sempre, a les 9 del matí aquí al Territori 17. Que vagi molt bé, bon dia.
2: A reveure, fins demà. Adéu.
7: Adéu. Adéu. Ciao.
8: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
9: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C-63 a Vidreres, a la C-25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb quatre víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músic es donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat ja s'han tramitat 454.000 a peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha traupit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

sé on. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant

sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, el cant si t'arriba, pren-lo com un bé.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes d'infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I Barcelona i Seúl han renovat per 4 anys més l'acord de cooperació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
0: Notícies en xarxa.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser

no tenim trempera ni per acordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

madness. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: aquí. És això.
1: Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metalbusters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
1: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, 2/3 cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
1: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el l'impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
13: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
11: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
1: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
14: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
16: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
17: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
18: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
17: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
19: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer del bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
1: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
1: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
20: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
1: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
1: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
1: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu. Han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26

0: 18 de setembre, la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
1: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
2: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
1: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
4: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
3: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
1: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
5: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
1: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
5: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
6: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
7: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
8: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió.

0: Tenir en compte que dos som fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
2: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
3: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
2: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioxeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confiança. la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint del batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i a per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que em podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7%. Respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
3: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
4: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
5: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
4: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
6: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la 67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com deien, des de Mataró, Ràdio Oriol de Bat, bon dia.
0: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
10: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
11: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
12: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
11: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
13: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
15: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir. I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
13: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
16: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
17: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
16: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
18: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
20: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
26: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
27: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, Però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
1: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
27: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
18: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
2: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions als Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la companyia elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. Tot plegat a partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 en doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Ses muntanyes ets el tel, ets una campana, ja sé el que fas a l'atlet. Ses retxes

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
4: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
5: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
6: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
5: Bé, no puc dir que no.
6: No.
5: Doncs això, comencem.
6: Quan t'ho diguis.
5: Doncs, va, comencem ja.
7: Puc fer un altre mil gràcies?
6: Vinga, fes.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà, doncs, 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò. Però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot en recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permeti fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i bé, i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb, una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs, ben, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera... i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, ni sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblidi de les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui, no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar, que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones. Les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no? Deies?
4: Sí, s'ensenya

0: I a Catalunya durant molt de temps tots els cursos, ara no, eh? Ara ja hem anat millorant, ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores, però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
1: mica en mica,
0: i a vegades no homogeni, en mica en mica, no?
1: Anton,
0: i llavors què passa?
1: Digues.
0: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
1: I ens quedem
0: jo
1: a darrere.
0: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
1: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
0: Accepto encantat, seré rambler. Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
1: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
0: Home, això si me deixes en un mercat que potser me serà més fàcil.
1: Sí, i tant.
0: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
1: Vinga, doncs molt ràpid.
0: Què et sembla?
1: Vinga.
0: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs
0: ho repeteixo?
1: Sí, vinga, digues.
0: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
0: Molt bé, gràcies.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de La Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
4: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
5: Lo carrile de la cava.
1: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de l'Ocarrilet de la Cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en...

0: tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nereia, benvinguda al Rambla 54.
1: Hola, bon dia. Bona tarda.
0: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
1: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
0: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
1: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
0: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo Carrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
1: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
2: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carriler, com una espècie d'homenatge al carriler, diguéssim.
0: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
1: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble, i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
2: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer, i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells, i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això, sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
0: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
1: Sí, és clar, és que el carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
0: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
1: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uns pares tenien botiga de roba, i quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el directe o no, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare: t'imagines que ara toqués el carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. I dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el carrilet. Però, clar, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, allà que farà alguna cosa, allà farà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
0: I tant, quina escena. Josep, vos escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
1: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
2: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare, quin munt de vegades hi canto el carrilet amb un fill o amb ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això, i també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer, doncs diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
0: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo carrilet de la cava és cançó popular nivell premium, eh?
1: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
2: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre, el carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el carrilet. I llavors, jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Si coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
0: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
1: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
2: La meva tasca doncs va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser, jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes, i aquesta cançó per què, i com va ser, i gràcies a això doncs vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament, cada un doncs va ficar lo, no es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
0: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del carriler.
1: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir al Rambla 54 aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, saps? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, que m'agrada a mi també.
7: Doncs a la Paloma Fondita Mexicana, yeah, me'n recordo del pescador zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Ara, sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veus, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona. I jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita. No? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, potser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò faig l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també que jo fa un vincle i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diuen, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar tu, jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi, per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que puc trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no?, com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no?, quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les paraulotes. Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no, o sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no?, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no?, el dia d'Ariana, el dia de, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això... pensen que és zarandeado de de moure,
7: sí,
8: no?
7: De, com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, podem sí. parlar avui.
7: No cal anar que... a les sèries de Netflix,
8: diumenge,
7: no?
8: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
7: no li treien.
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i ho posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no? El pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic, com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com, tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la Cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Nutrició amb Laura Crosas.
15: El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada. El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas, per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticeae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament una dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeldra, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que continguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta. Tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa amb o sense alcohol, llevats, germen i segó de blat. I també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fet amb seitar o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segell de l'espiga barrada i evitar els productes a granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important si segueixes una dieta sense gluten és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fons del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya dels propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes a Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
2: Es basa en certeses com són acords pressupostoris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
1: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

un any. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portaveu del PSOE, Montse Minguet, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat al Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
3: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
1: Encara 2 apunts, un de l'economia catalana, que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrere de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Estabilitzar l'incendi d'una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Ringle de Mataró, que s'ha declarat a 1:15 del migdia. El foc ha afectat una nau de l'empresa i, segons el cap d'intervenció, el sotinspector Gerard Valls, un cop estabilitzat es continua treballant per evitar que les flames es propaguin a naus adjacents. 13 dotacions dels bombers ja treballant a la zona a hores d'ara. I Lleida acollirà del 15 al 19 de març la primera Fira d'Oficis, un nou esdeveniment que aglutinarà per primer cop en un únic espai i temps 35 competicions d'estudiants de cicles formatius. El nou format comptarà més amb unes jornades centrades per debatre el futur dels oficis a Catalunya. Precisament avui, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del nou curs des de Lleida. Han començat a FP amb nou rècord de matriculats, 76.000.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles. Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona.
3: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carrer del bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer del bus i, per tant, hauran de girar, els que volien girar cap a la dreta, des del segon carril.
1: La remodelació del Mercat Municipal de la Massuca d'Igualada estarà enllestida a l'estiu de 2027 i obrirà portes al mes de setembre d'aquell any. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'alcalde Marc Castells en una visita a les obres d'aquest nou equipament, que té un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i està finançat per la Diputació de Barcelona. I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, una nova exposició. Des d'avui i fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en aquest sorteig a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Bona jornada i benvinguts a Vampiressados 444, que deu ser el número del vampir, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan Ràdio Roda i el 9FM. Jo en dic Jordi Molins, amb tota la seguretat del món, el puto pitjor de joquei del planeta Terra, moltíssima diferència. I avui sentirem quatre temes dels Dolly Mixture, una banda que anirem coneguent en el decurs del programa, començant per aquesta versió del Baby It's You.

La gaditana Alba Blanco, més coneguda com la Perra Blanco, que està actuant per Catalunya, crec que el dia 12 estarà a Sant Boi de Llobregat, i que va estar també a Olot tot just fa uns dies, aprofitant que era la Festa Major. Una força de la naturalesa que fa del blues una música molt més visceral de la que havien aconseguit fer alguns músics nord-americans fins i tot, i que és altament recomanable. N'hem sentit Sin Amor. Doncs res, seguim-nos posant viscerals amb els Cormae, una banda d'Austin, Texas, que comparteix amb nosaltres un tema que es diu Ruth.

L'univers és tan gran que existeixen més astres al cel que grans de sorra al desert. Ara, amb sort, mirem la lluna, però no sabem per on ha sortit el sol.

Aquest era un duet format per Titai Bumon, que desconeixia fins ahir al vespre i encara continua desconeguent, però que té aquesta veu cristallina tan rebugniquíssima que m'ha semblat ideal per sentir la versió de Coffee and TV dels Blur, una banda que mereix tots els respectes del món i que va ser del milloret que va sorgir del Britpop. De fet, volia posar més temes d'aquesta banda versionats per altres, però tampoc m'acaben d'arribar. He trobat un tema amb 1.000 músics que tocaven el Song 2, que és aquella del Yuhu! Però he pensat que què collons necessites 300 bateries i 80 guitarres i no sé quants baixistes i per fer una cançó que no supera l'original. Potser la de Copenhagen Collaboration tampoc supera l'original de The Universal, dels Burr, però els hi queda bastant bé. Per cert, que els aforismes que llegeixo avui són, com sempre que llegim aforismes a Vampiresadors del Nano Riols. Ara sí, The Universal, versionat dels Blur, versionat pels Copenhagen Collaboration.

Aquest era el Francesc Feldapp interpretant Towards Happiness, una de les joies que pots trobar si investigues una mica a partir de Bandcamp, la mena de pàgina web on hi ha totes les bandes que vulgueu i fins i tot més. O sigui, ho trobareu bàsicament de tot, no tot, evidentment. No tot és internet, tampoc. Quan vaig començar a utilitzar internet, algú em va dir i és tot internet, i és tota la música, tota. La primera que vaig buscar ja no la vaig trobar, però bé, és igual. Estic parlant d'un altre segle, fins i tot, de les Dolly Mixture, que és una banda de Cambridge que va aparèixer l'any 1978 i que va tindre una durada bastant breu de només 6 anys. En recuperarem el segon tema, que espero que o sigui tan profitós com la versió Baby It's You amb què hem començat aquest espai. El tema en qüestió es diu Dream Come True.

el vent del sud ja ens porta al desert d'Europa i la democràcia no el pot aturar. Les arbúcies seques es preparen per encendre-ho tot.

un superclàssic dels Paràlisis Permanente, Un dia en Texas, d'un altre temps, d'un altre país, d'una altra vida pràcticament. Els Embracet ens versionen el Viking Japan dels Alphaville.

Jo, sense anar més en fora, som el primer que necessit que me facin passar ses hores amb un mínim de certesa. A vegades les cançons dels Antònia Font poden arribar a ser bastant molt brillants i per això sonen recurrentment a vampiressados. O per això, o perquè jo tinc mal gust, que també pot ser. El mateix mal gust que dec tindre quan trio de Xalalàs interpretant You Can Walk Away From Love.

L'oratge avisa amb crits i udols, però no li fem cabal. De fet, només coneixerem l'extinció quan, a l'últim instant, algú pregunti si els ocells volaven.

El millor regal que ens podíem autofer en aquest Vampire Sa 2444 era la Françoise Hardy interpretant GGT Mon Coeur. El millor regal que ens poden fer per Nadal, que ara ja començaran a donar pel cul amb la campanya, amb el penjar les llums, perquè encara està fent calorada, diuen, perquè si mires d'abstreure-te'n te n'adones, però tampoc li dones massa importància, però d'aquí res ja veureu que comencen a fer anuncis de colònies, perfums, joguines i mil merdes més a les televisions, i nosaltres doncs ens autorregalem també el que volen els Anticrist de Moncore, més coneguts com AC per DC, amb possiblement la cançó més llarga que n'hem sentit mai a Vampiresados. All I Want for Christmas.

Tercera cançó que sentim de les Dolly Mixtures, una banda formada, íntegrament femenina, formada per Raquel Bohr, Hester Smith i Debsay Wykes, que tenen un llegat que les emparenta directament amb grups com els Heavenly o Tallulah Gush, amb qui han acabat teixint vincles en el decurs dels anys. De fet, investigarem més sobre aquesta banda, en sentirem encara un altre tema avui, aquest era Our Tune, però sí que mirarem de descobrir alguna coseta més de Skep Wax, que és el segell que va crear Amalia Fletcher dels Heavenly i que també té certa relació amb les Dolly Mixtures. The Special Friend, una de les bandes sota el paraigues d'aquest segell discogràfic, una banda francesa que ha creat diferents àlbums, entre els quals Clipping, on hi apareix aquest tema deliciós, Breakfast.

Els plàstics no s'oxiden ni podreixen. Una ampolla de plàstic, passat 100 anys, estarà igual. Els plàstics seran un desastre per l'humanitat.

un dels dos primers àlbums que van entrar a casa quan jo devia tindre uns 10 anys van ser el The Age of Plastic dels Bagels, del qual n'hem sentit el primer tema, Living in the Plastic Age, i segurament també el Blondes Have More Fun del Rod Stewart. Era un remo encara molt, molt inicial, però ja li agradava aquest tipus de música i no sé per què, deu ser perquè no evoluciono, perquè m'he quedat clavat no a l'adolescència, a la infantesa pràcticament, em segueixen agradant moltíssim els The Bagels, amb un àlbum del qual recurrentment ens sentim temes com Kid Dynamo o Elstree, i alguna vegada també el videokill de Radio Star o el Johnny on the Monorail. Però vaja, que em sembla una música fantàstica i que s'ha aguantat perfectament en el decurs dels anys, aquesta mena de tecnopop simfònic que m'entra bé, jo què sé, que voleu que us digui. Hi haurà gent que preferirà posar-se un martell de fuster pel cul per la banda contrària al mànec. Jo sóc més de sentir els Bagels en bucle. O no, perquè sento tantes coses en bucle que seria infinit narrar-les totes, com per exemple els Illegales i aquest Princesa Equivocada.

El col·lectiu Hot Freaks des de Minneapolis ens presentava aquest tema refrescant, Girlfriend of the Mind. No confondre amb The Hot Freaks, una banda de Bristol. A vegades has d'estar buscant perquè hi ha molts grups que es diuen pràcticament de la mateixa manera i és molt fàcil presentar-ne un pels altres, tot i que no crec que els hi arribin els meus errors. Va, triem, si us sembla, el millor moment del 443, que podria ser fàcilment aquest tema, temacle, digueu-ne com vulgueu.

Que si voleu sentir sencer, ja ho sabeu, només cal que recupereu 443 i allà hi haurà el Goodbye dels The Cream, que és una banda a seguir, a tindre en compte en el futur. Nosaltres sentirem un parell de temes més, entre els quals, evidentment, l'últim de les Dolly Mixture, però primer repassem aquest Mirrors dels Resort d'Ombres.

Criatures nascudes a la presó viuran amb la mare. Quan tinguin 3 anys, sortiran i aniran on manin els buròcrates del rei i de Déu. I tothom calla.

des de l'any 1983 i l'àlbum Demonstration Tapes, els Dolly Mixture, ens portaven aquest Will He Kiss Me Tonight, que és una pregunta que, bé, no són les primeres que se'l fan, ni seran les últimes que se la fan. Bé, que se la fan la pregunta, que no sé què més es fan. Va, deixo de dir pajarades i de fer preguntes retòriques absurdes, estúpides, imbècils, i us cito fins d'aquí mitja estona a les boles extra.

el predicador. Silenci. Bona part de la meva infantesa la vaig passar a casa d'uns tiets que no tenien fills. Els vaig acabar estimant tant que cada dia els penso, els recordo i fins i tot els visito periòdicament a la necròpoli ripollesa. Per mi eren parents de primer grau. De fet, quan fa més de 8 anys la meva tia va traspassar i jo estava a la segona fila dels familiars que rebien el condol, se'm va acostar una persona de Ripoll que ara tampoc no hi és i em va dir: «S'ha mort la teva segona mare». Per això els penso i per la mateixa raó pateixo preventivament per la gent que m'estimo i encara hi he. I la vida, així com està muntada, em sembla d'una crueltat insuportable. El meu tiet Baltasar m'explicava sovint que quan era petit, durant el primer terç del segle XX, va fer una bretolada ell i un seu amic. Van anar a les dependències municipals i d'un cop de roc van trencar el vidre d'una finestra. No volien endur-se res, entre altres motius, perquè en aquella època poques coses hi havia per endur-se. Simplement van voler transgredir, com si s'haguessin avançat 3 dècades al punk. El que no van aconseguir va ser que no els identifiquessin, algú anés a casa seva i els apliqués el càstig corresponent a la malifeta. Pel que m'explicava, va consistir que durant una bona pila de diumenges al matí van haver de fer feines en favor de la comunitat. Fent càlculs de la seva edat, he arribat a la conclusió que tot plegat va passar bastant abans que els nacionalfalangistes espanyols, una versió molt similar a la que ara governa i també a la que alhora pretén manar el nostre país i també el veí, guanyessin aquella guerra. Que, com totes les putes guerres que han existit en la història de la humanitat, ineluctablement va afectar innocents de tots bàndols, ciutats, territoris, animals, plantes i els éssers vius a qui els la porta fluixíssima les merdes que portem els humans dins del cervell. Una de les constants de la literatura presidiària és la que narra que les pitjors rates que trepitgen els centres penitenciaris no són les que s'arrosseguen sobre 4 potes per les clavegueres amb una llarga cua a la recerca de restes de menjar infecte. Són els delators, els xivatos, aquells que per aconseguir uns avantatges mínims són capaços de vendre la seva mare al diable. Edward Bunker ho repeteix una vegada i una altra en els seus llibres, encara que la pràctica del silenci fos a canvi de patir-ne les conseqüències a la seva pell. Des que he llegit Bunker, em foten un fàstic infinit als delators. I potser, de retruc, em faig fàstic a mi mateix. El fet de dedicar-me tangencialment al periodisme m'ha convertit en un delator públic d'allò que passa al meu poble. Intento no explicar-hi fets que perjudiquin a tercers, com no ho vaig fer el dia que vaig veure un individu que llançava una paperina de pols blanca sota el cotxe de la policia municipal i va esperar que arrenquessin i desapareguessin per tornar enrere i recollir-la de nou. O com no he explicat fins a quins límits d'indignitat han arribat alguns regidors ripollesos que han abandonat el consistori per la porta del darrere, afavorint que qui ara governa el poble tingui infinites possibilitats de repetir i millorar resultats. Explico el que hi passa assenyalant el mínim possible. Els que s'aprofiten del diner públic, sí. I ho seguiré fent, perquè en aquest cas les rates són ells. Allò que no explico és més aviat per no perjudicar privats o les seves famílies. No perquè em semblin més importants que una allisona tuberculosa, sinó perquè, com que tots plegats són temorosos d'un déu igual d'execrable que la majoria dels que teòricament aquest va crear a la seva imatge i semblança, ja s'ho trobaran a l'hora de retre-li comptes. El que sí que m'agradaria és saber qui va ser el fill de puta que va anar a explicar que el meu tiet va trencar un vidre gairebé fa un segle. Puta vida.

Molt abans que aparegués la versió de Will He Kiss Me Tonight de les Dolly Mixture, l'Elena Zavaroni, 3 anys abans, el 1980, ja l'havia publicat a través de la discogràfica Galaxy. De tota manera, si us fixeu en l'àlbum, la cançó ja venia signada per les de Dolly Mixture, que en aquella època amb prou feines havien enregistrat gairebé res. Per tant, quina és l'explicació de tot plegat? Doncs que els autores de la cançó eren de Dolly Mixture, però que Elena Zavaroni, que per cert l'any 1999 va morir d'anorèxia, va fer l'encàrrec a través del seu productor perquè li escrivissin aquest tema reboníssim que hem sentit per segona vegada i com a primera bola extra. La segona, i per no baixar el nivell del Vampiresados, però sí sentint una versió reduïda d'un temàs, d'un dels millors temes de la música comercial de tots els temps, segurament entre els 3 millors, I Will Survive, de Gloria Gaynor.

Ep, que me n'acabo d'adonar que avui no hi ha hagut ni banda sonora ni música clàssica al Vampiresados i fa uns dies, fa unes setmanes, em van recomanar Joep Bewind, del qual ens sentirem ida des del seu últim àlbum Liminal.

I com que fa unes setmanes li vam otorgar el millor moment de no sé quin Vampiresados a Despinto Band, aquell grup que també apareixerà en un futur Revampiresados, que ja tinc bastant apamat, doncs crec que si una cançó és bona, pot ser que aquella mateixa banda tingui més cançons bones. I des de l'àlbum Nice and Nicely Done de Despinto Band sentim Soaking Stacy, que és el mateix nom que tenia la primera nòvia del Peter Parker, que era guapíssima.

la Gwen Stacy, que era la primera xicota de Peter Parker, però que tenia un petitot, bastant gran defecte, que era filla del cap dels, de la policia, no sé si de Nova York, de Manhattan o d'on, o d'un comandament policial, que dius, hòstia, tio, va. Bé, que hi ha vegades que penses, no, és que necessito la policia, però això també et converteix en un delator, si vas, no, és que mira què m'ha fet aquell, que m'ha... Si al final, no sé per on hem de tirar la humanitat, però anem per on anem, puto desastre. Va, fins la setmana entrant, adeu!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi del sector escolar amb el compromís d'assolir un 6% d'inversió pública. Així ho ha assegurat Illa en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim sota el lema El futur és aquí. En aquest sentit, Illa ha explicat que tindrà una ronda de trobades amb els grups parlamentaris i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya actuar d'instrument.
2: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
1: En aquest sentit, Illa ha promès climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències aquí el 2031. Ho ha assegurat en la seva conferència de meitat de mandat. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà demà dimarts el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al 2028. I el president també ha dit que crearà el govern, que el govern crearà l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. També ha assegurat que el govern acompanyarà les pimes amb el suport econòmic i amb el projecte AINA i destinarà recursos a la formació dels treballadors amb més risc de ser reemplaçats. La mesura s'aprovarà també demà dimarts al Consell Executiu. I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat avui a l'Audiència Nacional que deixi la seva activitat a l'empresa boliviana Focus Social Research fora de la investigació del denominat cas Plus Ultra que assenyalava un informe de l'UDEF. Segons Zapatero, una hipòtesi policial i judicial no pot ser un pretext per estendre la investigació més enllà dels fets. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del Monestir de les Arts, amb un pressupost de 9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. És el que té a veure amb el futur Museu Carmen Thyssen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta...

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella dona cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.